0: đi mà bạch đi mà khi sẽ vắt phải ra một
1: nó bùm
0: ê những dây làm đường hàn tua vô mà hoang bùm bùm bùm phải bảo
1: là sao mà xích xì sốt chai mà hiện đi đi
0: áo thèm nhở hai tài làm lừa bà bứt sám chốc bứt chi chốc khôn tài ni sắp bay nó non nề lòng khôn bể ni hị bố bạch tan
1: cái lúc tôn bao nửa nè
0: ôi bà mỹ bà mỹ bà mỹ cháo cần phải cố kho vào nấy còn trứng bà mỹ
1: còn yang đây lâm lừa phô mai kép mới đây mới đây cậu phải ăn bò mì mới đến si sốp lên nè
0: pét sốp còn chẳng lói còn đang luống trứng bò mì
1: nè lúng lúng phùm phùm có cứ bảo tha lúng phùm chạy xem mà chích si sốp đi leo phùm có bảo chứ hư lúng phùm nè chả chớn nở chữ lúng phùm nè bay vang pha tay vang sạc cún nè pha tay vang sạc cún nè khôn mà hai bà đi khôn thầm bàn đá nè nè จะบ่มีโอกาสได้ไปวางนะ
0: นี่หรือปวดสตะกี้หลานก็ยังบอกว่าอีล้ำเหลือบัทวัดเสียลุงฮือไปเลยกล้วงหน้าทำชมอ่ะจะได้ไหมนี่ชบ150อย่าง
1: ชบ150
0: โอ้ชีชบมัน600ฮึด750เหลือทำ50จดเล่าเลยหลานเฮ้ย
1: เลยบอก
0: เออเป็นอันว่าเออบัดต้องถอนเป็น800เอาไปเลย
1: 800
0: เนาะแต่ลืมนะลุงต้องได้วางเนี่ยนะ
1: ลุงปู่มีน้ำสกุลเนี่ย
0: ปุ่มบัลลุมทุมหนุ่ม
1: อ๋อนั่นคืออันนั้นกับน้ำสกุลนี้ที่เขียนเนี่ย
0: เหรอเออแน่แน่แน่นอน
1: เ
0: น
1: า
0: ะ
1: เออเตรียมไว้เนาะ
0: จะได้วางผ้าใจ
1: วันพุกนะสุกจะไปวันพุกนะ